Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. Les atencions a les oficines de turisme de Lloret de Mar han crescut molt en el primer semestre d'aquest 2026.

0: En aquest primer semestre s'han fet més de 44.000 atencions, de les quals la gran majoria han estat presencials. Són unes xifres que es consideren molt positives perquè equivalen a un 66,9% de les atencions que es van fer al llarg de tot el 2025. L'increment més destacat s'ha registrat entre els mesos de febrer i abril i l'oficina de la terminal d'autobusos continua sent el principal punt d'atenció, recollint el 48% del total de les recepcions. El segon punt més sol·licitat ha estat l'oficina del Museu del Mar, amb un 40,1%, seguida de l'oficina central i la de Fanals. Pel que fa a les procedències dels visitants atesos, es pot comprovar que hi ha un important increment tant del mercat estatal com l'internacional. L'increment més intens és el mercat nacional, amb més de 30.800 atencions, 12.500 més que en el mateix període de l'any passat. Ampliarem aquesta informació, ho farem amb Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme. Aquest és el tema de portada del Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres 28 d'agost, en què també sabrem com es presenten les festes de Fanals i Santa Clotilde, que comencen avui amb un programa farcit d'activitats per a tots els públics i que s'allargarà fins al diumenge. També destacarem que avui se celebra l'últim concert de música a Santa Cristina i que dissabte hi haurà una nova audició de sardanes d'estiu, una de les última ja, en aquesta ocasió, amb la Cobla Bisbal Jove. I també explicarem que aquest diumenge es farà l'última sessió de la visita al cementiri modernista de Lloret amb l'activitat titulada L'herència de les Amèriques. La previsió del temps i els titulars de l'actualitat general són els inputs que complementaran aquest informatiu. Una nova edició del Bon Dia, Bona Hora que fem possible Marc Vilamajor, Moisés García a la redacció i producció i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9.

0: el qual saludem ja per saber, doncs, quina és la previsió del temps per les pròximes hores i mirant el cap de setmana. Bon dia.
1: Bon dia. Arribem a les portes del cap de setmana, el darrer cap de setmana del mes d'agost, i ho fem amb una situació meteorològica molt tranquil·la, molt plàcida, marcada per aquest anticicló que ens garantirà un bon temps, tant ara com d'aquí a final de mes, i que es traduirà en moltes estones de sol aquest divendres, però també amb l'arribada de núvols prims. Uns núvols prims, núvols alts, que arribaran d'oest cap a est, s'aniran movent durant tota la jornada, però es mantindran al cel i, per tant, el deixaran una mica entaranyinat, amb aquest to una mica blanquinós. Tot i això, en cap cas esperem precipitacions, i tot plegat amb una temperatura que a la línia de la costa, és a dir, també incloent Lloret i la resta de la selva marítima, es podria mantenir similar o fins i tot pujar respecte a la de dijous. Per tant, xafogó intensa a primera línia de la costa, a diferència de zones de l'interior, perquè a l'interior de Catalunya la temperatura baixarà entre 1 i 5 graus. Per tant, sí que es notarà una mica aquesta refrescada. De cara al cap de setmana, esperem un cap de setmana molt tranquil, molt plàcid, amb més estones de sol, per tant el sol dominarà tant dissabte com diumenge, i amb una temperatura que tornarà a tirar cap amunt. Per tant, parlarem de calor controlada, una calor molt típica de finals del mes d'agost, i tot plegat a l'espera d'una setmana, la setmana vinent, que sembla molt tranquil·la. Per tant, sembla que entrarem en el mes de setembre amb un temps encara força tranquil i sense cap canvi destacable.
0: Gràcies, Àlex, per aquesta informació. La complementem amb la temperatura, que en aquests moments és força alta a Lloret de Mar. 26 graus i mig de temperatura, amb una humitat relativa a l'aire del 34%. El cel és entrenyinat.

0: Ens disposem a repassar l'actualitat informativa de la jornada. Comencem pels diaris, els més pròxims, els comarcals. Diari de Girona obre dient 4 parcs naturals no tenen pla contra incendis. En bateria de titulars, en societat, s'agreuja la situació al bloc de Sal, que fa 2 mesos que està a les fosques. El Pla de l'Estany, Banyoles, té aturada l'obra del parc infantil més ambiciós des del mes de maig. A l'Alt Empordà, l'emblemàtic Siusplau de Roses tancarà després de 42 anys d'història. I en economia, el preu dels aparcaments es dispara fins als 15,4 euros de mitjana a Girona. Fotografia il·lustrativa per la temporada alta que ja es fa notar en cultura. El festival amb 91 espectacles oferirà totes les estrenes absolutes i plenes d'espectadors. A peu de plana del diari de Girona, en l'apartat d'esports, marxen Minsu, Sigankov i Antal al Sevilla. Pregunta per Brian Hill i arriba Bonyar pel que fa al club de futbol Girona. En bàsquet, el bàsquet Girona lluirà la senyera amb la tercera equipació. Això pel que fa al diari de Girona. El Punt Avui, també en clau esportiva, gol a la repressió. El País respon a la crida per la indignació de l'agressió policial al jove aficionat del Barça i omple el Camp Nou d'estelades. El diari Ara obre dient que la tensió esclata a Ceuta amb la crema d'un campament. També fa un apunt esportiu amb els milers d'estelades i 3 punts per al Barça en el partit d'ahir contra l'Atlètic de Bilbao. A peu de plana llegim malestar dels centres de dades amb la regulació que prepara l'Estat i un despreniment a causa del desgel darrere de l'allau mortal del Nepal. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions. Diari El Mundo, un mes sense solució, apropa Ceuta a l'enfrontament social. També es fa ressò que Estats Units envia el director de la CIA a Moscou a dissuadir a Putin d'atacar un país de l'OTAN i que Islàndia es debat entre el sí a la Unió Europea dels joves i el no dels pagesos i balleners. També a peu de plana llegim Moncloa arracona Robles i s'aferra a la versió de pro-marroquí i un assalt de només 4 minuts per robar el tresor de Villena. Això pel que fa a El Mundo. A El País obre amb fotografia il·lustrativa l'esclat de brots de violència agreuja la crisi migratòria a Ceuta. També llegim rescat contra rellotge a l'Himàlaia després de la tragèdia que frega els 400 morts. És aquesta, doncs, una altra de les notícies que avui ofereix en primera plana El País. El diari La Razón, prop de 400 morts i 900 desapareguts a l'enorme riada entre Nepal i Tibet. I en fotografia il·lustrativa, el govern recula amb els menors, tot i els seus atacs a les comunitats autònomes. Diari La Vanguardia, primera plana, grans titulars per la tensió entre 2 veïns i els migrants que es dispara a Ceuta. I peu de plana, Rafinha i Fermín fan de nou en el debut de Rodri. Llegim també a La Vanguardia que la guerra d'Iran compleix 6 mesos i esgota el capital polític de Trump i que la riada de Nepal suma ja 390 morts i més de 1.400 desapareguts. Les xifres ballen d'un diari a un altre d'acord amb el tancament de l'edició i la corresponent publicació de la notícia. Diari El Periódico de Catalunya. La Xina desbanca Alemanya com a primer proveïdor d'Espanya. I també llegim a la primera plana en grans titulars i fotografia il·lustrativa l'atenció desborda Ceuta. A peu de plana, 2 creditors del promotor musical Martín Pérez el denuncien per presumpta estafa i també amb petits requadres informatius a El Periódico de Catalunya. Un incendi a l'Albufera obliga a desallotjar el Saler a les portes de València. Nepal i la Xina s'afanyen en la recerca de supervivents en la gran inundació. I a peu de plana, Islàndia reprèn dividida el debat de l'adhesió a la Unió Europea 13 anys després. Finalment, el diari ABC, en la seva portada, grans titulars per la notícia: la policia identifica radicals infiltrats a la invasió de Ceuta. I a peu de plana llegim: el trampolín, la zona zero del cansament i la fúria. Aquesta és la informació de la premsa escrita. Ara ens fixem en el portal digital 3cat Info, que ofereix els següents titulars. Manifestants calen foc a un campament de migrants a Ceuta i boicotegen el repartiment de menjar. El Congrés escolta les explicacions de tres ministres més l'endemà de l'esclat de la tensió a Ceuta. Notícia també per aquesta tragèdia al Nepal. Catalans a prop de la tragèdia diuen que la vida els ha donat una altra oportunitat. I més notícies en aquesta línia: desolació al Nepal per la riuada que ha engolit pobles sencers, més de 400 morts i 1.400 desapareguts. També és notícia al 3cat Info que Salvador Illa fixa la gestió forestal com una prioritat a la trobada al monestir de les Avellanes. Es fa ressò al portal digital que el Camp Nou s'omple d'estelades en resposta a l'agressió policial a un seguidor a Elx, i que l'incendi del Saler, pulmó verd de València, es troba sense control amb veïns i càmpings desallotjats. Una notícia també luctuosa: mort Ratko Mladic, condemnat a cadena perpètua pel genocidi durant la guerra a Bòsnia. I també que el darrer búnquer del nazisme corre perill d'enderroc. Més notícies al 3cat.cat. Uns lladres s'enduen el tresor de Villena, un dels més valuosos de l'edat de bronze a Europa. I famílies amb fills malalts denuncien traves de les mútues per cobrar l'ajuda de la Seguretat Social. Un últim apunt, entre cometes, esportiu, i és que la UEFA prepara una denúncia penal contra Infantino. També es fa ressò del partit d'ahir del Barça contra l'Atlètic de Bilbao. Rafinha i Fermín López rellancen el Barça en l'estrena de Rodri al Camp Nou, golejada per 2-0. Aquestes són les notícies més importants d'aquest divendres 28 d'agost.
1: Bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà: la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
4: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
1: Bon dia, bona hora.
0: Continuem a l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. Ho fem amb dades, dades de les oficines de turisme de Lloret de Mar, que han realitzat en el primer semestre del 2026 més de 44.000 atencions, de les quals la gran majoria han estat presencials. Són unes xifres que es consideren molt positives perquè equivalen a un 66,9% de les atencions que es van fer al llarg de tot el 2025. L'increment més destacat ha registrat entre els mesos de febrer i abril, i l'oficina de la terminal d'autobusos continua sent el principal punt d'atenció, recollint el 48% del total de les atencions. El segon punt més sol·licitat ha estat l'oficina del Museu del Mar, amb un 40,1%, seguida de l'oficina central i la de Fanals. Pel que fa a les procedències dels visitants atesos, es pot comprovar que hi ha un important creixement tant del mercat nacional com internacional. L'increment més intens és el del mercat nacional, amb més de 30.800 atencions, 12.500 més que en el mateix període de l'any passat. Les principals demandes dels visitants continuen sent les publicacions i la informació general, sol·licitant el mapa de Lloret, l'agenda d'activitats o el mapa Lloret Hub. En segon lloc, hi apareixen la mobilitat i el transport, mentre que la tercera demanda és el patrimoni i la cultura, amb el Museu Obert de Lloret com a principal atractiu. Saludem Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. Bon dia.
7: Bon dia, què tal?
0: Doncs avui parlant de dades, perquè 44.125 atencions només en 6 mesos. Com es valora aquesta xifra?
7: Doncs la veritat que en el moment en el que vivim, on fa molts i molts anys que les atencions a les oficines de turisme del món doncs són menys en volum, sí que ha canviat molt, s'ha digitalitzat, hi ha altres canals, etc. La gent té tota la informació al mòbil. Per tant, que aquest 2025 sorprenentment plantegi aquesta pujada, i especialment en una temporada com pugui ser els mesos de febrer, març, abril, que és inici de la temporada de Lloret, per nosaltres és una fantàstica notícia.
0: Destaca, a més, el fort creixement que ha tingut el mercat nacional, no? Quina podria ser la causa?
7: Sí, especialment es concentra més en aquests mesos d'inici de temporada que comentàvem, i especialment també per la Setmana Santa, on marca un gran punt d'inflexió en aquest mercat nacional. Veiem com la tendència fa que el mercat de casa, que en molts casos ens va descobrir ben bé per la pandèmia, està bastant avasat a visitar-nos més aviat al llarg de la fi de l'hivern i la primavera, que no pas, per exemple, en temporada alta, on Lloret es converteix en una destinació molt internacionalitzada.
0: Procedències destacades són les de Galícia, Andalusia, Madrid i País Basc.
7: Sí, segurament amb això, entrant en el fons de les dades, evidentment la inserció en primavera, per més que no hi hagi tanta inserció com hi havia fa molts anys, perquè hi ha molts hotels que no estan d'acord amb els preus d'inserció, que són extremadament baixos per ser un programa de l'Estat. Igualment aquest tipus de perfil que arriba en aquests mesos de temporada baixa i temporada mitja doncs coincideix amb aquestes comunitats autònomes que comentàvem i que són presents a la nota de premsa.
0: De les dades també s'extreu que la principal oficina pel que fa al nombre de tensions és la de la terminal d'autobusos. Entenem que el motiu és perquè és un punt on hi ha molta afluència de visitants, no?
7: Sí, exactament. Nosaltres l'altre dia intentava consultar les dades i no és que hi hagi un rànquing establert de Catalunya, però sempre hem parlat que dins de les principals estacions d'autobusos de Catalunya, la de Lloret de Mar està segurament doncs, en el rànquing de les tres principals estacions d'autobusos darrere de l'estació del nord de Barcelona i després de les grans capitals de província de Catalunya. Per tant, el volum de visitants és molt i molt alt, tenint en compte que som una destinació que no estem connectats amb tren i en aquest sentit doncs, es nota moltíssim que aquest espai que compta amb el pas de tant dels nostres visitants, sigui perquè arriben via de terminal, sigui perquè fan visites a Barcelona, sigui perquè utilitzen el transport interurbà per visitar Tossa, Blanes o fins i tot Girona, evidentment és un punt que és estratègic i gairebé aglutina el 50%, en aquest cas el 48% de totes les visites que rebem passen per la terminal d'autobusos.
0: Es pot saber de les atencions quines són les principals demandes que es fa?
7: Sí, tant. Nosaltres ara precisament comentàvem una companya que enguany estem a punt d'arribar a un milió de tensions des de que es registra, que aquest és el tema. No tota la vida hi ha hagut aquests programes o aquesta digitalització de les atencions turístiques, però sí, nosaltres, els nostres companys de les oficines de turisme, en totes elles, les tres que treballen tot l'any, i el punt d'informació de Fanals, que és obert doncs els caps de setmana de maig i juny i després a l'estiu cada dia, sabem exactament la gent si arriba en parella, en família, en grup d'amics o en quin format arriba a casa nostra, de quina província és, de quina comunitat autònoma o de quin país a nivell internacional i després sabem exactament quines són les seves demandes i en aquest sentit doncs, hi ha informació general pot aglutinar més d'un 30%, coses com publicacions, l'agenda, el mapa de Lloret, són coses que són les més demandades i en segon lloc doncs, hi apareixen altres qüestions com la mobilitat i el transport, que suposa gairebé el 20%, amb les consultes doncs, d'autobús, de tren, etc., que ara comentàvem, i en tercer lloc hi trobem el patrimoni i la cultura, que són la tercera demanda, especialment amb el MOLL, amb el Museu Obert de Lloret. Per tant, una mica de cultura, informació general i transport i mobilitat doncs, acaben aglutinant aquestes milers de demandes que es gestionen des dels companys informadors turístics en diversos idiomes.
0: Per acabar, Elisabet, en un context en què la digitalització guanya terreny cada vegada més, podríem dir que és d'agrair, no?, que hi hagi un tracte personalitzat i humà i que la gent que ens visita ho trobi.
7: Ostres, per nosaltres ens ha alegrat encara més que mai perquè fins i tot nosaltres com a equip, tot l'equip d'informació turística està treballant en la implantació d'intel·ligència artificial, amb l'estrena de la dona marinera que parla en absolutament tots els idiomes, que està disponible 24 hores, 7 dies a la setmana. Vull dir que ja treballem, intentem sempre estar innovant al màxim, però que el tracte personal i humà dels nostres professionals, que a més a casa nostra, gent com la Concep Vescomte, doncs enguany fa 43 anys que atén persones a les oficines de turisme de Lloret, doncs és un orgull, perquè molta gent, tot i que hi hagi facilitat en accés a la informació en termes digitals, li agrada entrar, venir, conèixer, deixar-se assessorar doncs pels nostres professionals i per nosaltres una alegria gegant.
0: Doncs, Elisabet Guigan, gràcies per donar-nos tota aquesta informació, totes aquestes dades que sempre van bé d'analitzar i de saber de primera mà. Gràcies i molt bon dia.
7: Gràcies, bon dia, Josep.
8: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
1: Bon dia, bona hora.
0: Seguim a l'informatiu matinal. Avui comencen les festes de Fanals i Santa Clotilde amb un programa farcit d'activitats per a tots els públics que s'allargarà fins al diumenge. Al llarg de tres jornades hi haurà campionats esportius, gimcana infantil, berenar pels més petits, espectacles, habaneres, concerts, festa de l'escuma, un taller casteller, botifarrada popular i moltes altres activitats. Un dels moments més destacats, però, serà els focs d'artifici el dissabte a 11:15 de la nit a càrrec de la pirotècnia Hermanos Caballé. A més, el programa també inclou l'exposició de motos del 30è aniversari de Voltaco Sport Clàssic a l'hotel Rigat. Les activitats tindran lloc a diferents espais de Fanals com el passeig Ferran Agulló, la zona esportiva de la platja, la plaça Esteve Fàbregas i les pistes de l'Institut Escola Lloret. Parlem amb Mercè Herrera, és presidenta de l'Associació de Veïns i Propietaris de Fanals i Santa Clotilde. Bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Com es presenten les festes de Fanals i Santa Clotilde? Tot a punt?
9: Doncs sí, tot a punt. Tenim ja tot preparat, acabant de polir els últims detalls, amb una previsió del temps també favorable, que ens feia patir una mica, però en principi tindrem sol, tindrem bon temps i podrem fer totes les activitats programades.
0: Hi ha un munt d'activitats, però abans de parlar d'elles, un dels moments més esperats seran els focs artificials del dissabte a la nit, no?
9: Sí, i tant. Cada any són el rei de la festa, per dir-ho d'alguna manera. Ho farà la pirotècnia Hermanos Caballé, que ho fa cada any, i la veritat és que organitzen tot un espectacle amb els focs d'artifici.
0: Pel que fa a les activitats, què destacaries?
9: Pues mira, ho podem destacar, la veritat és que n'hi ha tantes. Tenim el berenar i l'espectacle infantil, que enguany tenim a les Guerreres K-pop, que es veu, estan molt de moda, tenen molts de fans, així és que esperem que hi hagi moltes nenes i nens que vinguin a gaudir d'aquest espectacle. Uh-huh. I després, ja després d'això, ja per als més grans, cap a 11:15, les habaneres amb el cremat, que també és un típic de les festes de Fanals. Mira, després cap a les 12 hi ha una banda de covers i això al passeig Ferran Agulló. I després a la Pineda, on hi ha les barres del Calistènia, doncs hi ha un DJ Dada, que ja hi va ser l'any passat i va agradar molt, i llavors allà també ho tindrem tant en un lloc com en l'altre, dos llocs amb música fins a les dues de la matinada, que les dues sí que pleguem. I ara, el dissabte tenim la concentració de motos amb el camió de Voltaco Sport i Tamoil, que és un motorhome, ja el van posar l'any passat, i allà hi haurà una ruleta per regals, i hi haurà música, hi haurà ambient, això el dissabte al matí, des de les 9 fins cap allà a les 2. Independentment pel tema de motos, que sí que tenim és els 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, amb col·laboració amb l'Hotel Guitar, Voltaco Sport Clàssic farà una exhibició de motos clàssiques dins del mateix hotel, que serà de portes obertes per la gent que vulgui anar a mirar-ho. I després, ja per la tarda, el dissabte, tenim la Festa de l'Espuma, també, que s'agraeix molt amb les calors, i, com no, la part cultural de la nostra festa, que tindrem un taller de castellers, els gegants de Caldes de Malavella i la batucada amb calatrons. Això és per al dissabte, i després ja arribaran a 11:15, tenim els focs d'artifici. Espectacle ja després dels focs, pues, la banda Police Line, que també agrada molt, i a la zona de la Calistènia, la Pineda que hi ha, allà també hi haurà música d'un DJ que és Jimmy Trias. I per dissabte ja està, també fins les 2. El diumenge hi ha un campionat de petanca que organitza el Club Petanca de Fanals, i després hi ha un altre dels nostres emblemes, que és la botifarrada solidària. Cada any la fem i destinem els diners amb alguna associació, i aquest any és per als rodapeus. que estan fent una tasca molt important aquí a Lloret, i llavors entenem que vam decidir que aquest any la botifarrada solidària seria per ells. Amb la botifarrada acabem, tanquem ja les festes. La botifarrada comença a les 11 i normalment és fins a la 1, a 2:15, màxim ja pleguem i tanquem les festes.
0: Mercè, diries que són unes festes molt concorregudes i ve molta gent?
9: Jo crec que sí. A part, nosaltres, com a associació de veïns, doncs també molt contents que vingui gent d'altres barris a gaudir del nostre barri, de la platja de Fanals, del passeig i de tot el que organitzem, per descomptat. Però sí que són concorregudes, sí.
0: I pel que fa a l'organització, la junta pròpiament de l'entitat, de l'associació, quantes persones la formen?
9: A lo que és la junta som 5 persones. Després, això sí, hi ha voluntaris, que des d'aquí també, si algú vol ser voluntari de l'associació Veïns, faig la crida i el convido a que vingui i ens doni un cop de mà. I bueno, hi ha el que hi ha sempre, el president, el secretari i uns vocals, i som 5, tots veïns de Fanals.
0: I molta feina pel davant, no?
9: Molta feina, perquè no són només les festes d'estiu. Organitzem les festes d'estiu, vam impulsar la festa de Nadal, que també considerem que s'ha consolidat, que també ve molta gent, i el ser a l'hivern, sobretot, és molta gent del barri, i alguns del poble també venen. I després hem consolidat la calçotada, també, que fem la calçotada popular, i alguna altra festa, que aquesta sí que a vegades s'ha fet una mica, Sant Jordi ho hem consolidat, peça que es fan al centre, doncs també a Fanals posem unes parades d'intercanvi de llibres, venda de roses a favor de l'institut. Vull dir que penso que sí, que anem consolidant una mica una sèrie d'events que el que fan és que Fanals sigui més visible i aconseguir una cohesió, no?, entre tots els veïns, o intentar aconseguir-ho.
0: Doncs ara per ara, a gaudir d'aquest cap de setmana, d'aquestes festes d'estiu. Mercè Herrera, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i bona festa major.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Ara passen 2 minuts de 2:15 del matí. Anem a saber quina és la previsió meteorològica amb un cel ben tapat que tenim en el dia d'avui. Àlex Sant Climent, bon dia.
10: Bon dia. Arribem a les portes del cap de setmana, el darrer cap de setmana del mes d'agost, i ho fem amb una situació meteorològica molt tranquil·la, molt plàcida, marcada per aquest anticicló que ens garantirà un bon temps, tant ara com d'aquí a final de mes, i que es traduirà en moltes estones de sol aquest divendres, però també amb l'arribada de núvols prims. Uns núvols prims, núvols alts, que arribaran d'oest cap a est, s'aniran movent durant tota la jornada, però es mantindran al cel i, per tant, el deixaran una mica enteranyinat, amb aquest to una mica blanquinós. Tot i això, en cap cas esperem precipitacions, i tot plegat amb una temperatura que a la línia de la costa, és a dir, també incloent Lloret i la resta de la selva marítima, es podria mantenir similar o fins i tot pujar respecte a la de dijous. Per tant, xafogó intensa a primera línia de la costa, a diferència de zones de l'interior, perquè a l'interior de Catalunya la temperatura baixarà entre 1 i 5 graus. Per tant, sí que es notarà una mica aquesta refrescada. De cara al cap de setmana, esperem un cap de setmana molt tranquil, molt plàcid, amb més estones de sol. Per tant, el sol dominarà tant dissabte com diumenge, i amb una temperatura que tornarà a tirar

Paperassa, per què? Perquè el vent ha bufat aquesta nit de valent. Hi ha hagut una ràfega fins i tot de 32 km per hora a quarts de 4 de la matinada, quan ara hi ha ràfegues de 10 km per hora. Per tant, tot plegat és la situació meteorològica que vivim en aquests moments.

Ens disposem a repassar l'actualitat informativa de la jornada. Comencem pels diaris, els més pròxims, els comarcals. Diari de Girona obre dient 4 parcs naturals no tenen pla contra incendis. Amb bateria de titulars, en societat s'agreuja la situació al bloc de Salt, que fa 2 mesos que està a les fosques. El Pla de l'Estany, Banyoles, té aturada l'obra del parc infantil més ambiciós des del mes de maig. A l'Alt Empordà, l'emblemàtic Siusplau de Roses tancarà després de 42 anys d'història. I en economia, el preu dels aparcaments es dispara fins als 15,4 euros de mitjana a Girona. Fotografia il·lustrativa per la temporada alta que ja es fa notar en cultura. El festival amb 91 espectacles oferirà doncs totes les estrenes absolutes i plenes d'espectadors. A peu de plana del diari de Girona, en l'apartat d'esports, marxen Minsu, Sigankov i Antal al Sevilla. Pregunta per Brian Hill i arriba Bonyar pel que fa al club de futbol Girona. En bàsquet, el bàsquet Girona lluirà la senyera amb la tercera equipació. Això pel que fa al diari de Girona. El punt avui també en clau esportiva. Gol a la repressió. El País respon a la crida per la indignació de l'agressió policial al jove aficionat del Barça i omple el Camp Nou d'estelades. El diari Ara obre dient que la tensió esclata a Ceuta amb la crema d'un campament. També fa un apunt esportiu amb els milers d'estelades i 3 punts per al Barça en el partit d'ahir contra l'Atlètic de Bilbao. A peu de plana llegim malestar dels centres de dades amb la regulació que prepara l'Estat i un despreniment a causa del desgel darrere de la llau mortal del Nepal. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions. Diari El Mundo, un mes sense solució, apropa Ceuta a l'enfrontament social. També es fa ressò que Estats Units envia el director de la CIA a Moscou a dissuadir a Putin d'atacar un país de l'OTAN i que Islàndia es debat entre el sí a la Unió Europea dels joves i el no dels pagesos i balleners. També a peu de plana llegim Moncloa arracona Robles i s'aferra a la versió de pro-marroquí i un assalt de només 4 minuts per robar el tresor de Villena. Això pel que fa a El Mundo, a El País obre amb fotografia il·lustrativa l'esclat de brots de violència agreuja la crisi migratòria a Ceuta. També llegim rescat contra rellotge a l'Himalaia després de la tragèdia que frega els 400 morts. És aquesta, doncs, una altra de les notícies que avui ofereix en primera plana El País. El diari La Razón, prop de 400 morts i 900 desapareguts a l'enorme riada entre Nepal i Tibet. I en fotografia il·lustrativa, el govern recula amb els menors, tot i els seus atacs a les comunitats autònomes. Diari La Vanguardia, primera plana, grans titulars per la tensió entre 2 veïns i els migrants que es dispara a Ceuta. I peu de plana, Rafinha i Fermín fan de nou en el debut de Rodri. Llegim també a La Vanguardia que la guerra d'Iran compleix 6 mesos i esgota el capital polític de Trump i que la riada de Nepal suma ja 390 morts i més de 1.400 desapareguts. Les xifres ballen d'un diari a un altre d'acord amb el tancament

0: tancament de l'edició i la corresponent publicació de la notícia. Diari El Periódico de Catalunya. La Xina desbanca Alemanya com a primer proveïdor d'Espanya. I també llegim a la primera plana, en grans titulars i fotografia il·lustrativa, l'atenció desborda Ceuta. A peu de plana, dos creditors del promotor musical Martín Pérez el denuncien per presumpta estafa. I també amb petits requadres informatius a El Periódico de Catalunya, un incendi a l'Albufera obliga a desallotjar el Saler a les portes de València. Nepal i la Xina s'afanyen en la recerca de supervivents en la gran inundació. I a peu de plana, Islàndia reprèn dividida el debat de l'adhesió a la Unió Europea 13 anys després. Finalment, el diari ABC, en la seva portada, grans titulars per la notícia: la policia identifica radicals infiltrats a la invasió de Ceuta. I a peu de plana llegim el trampolín, la zona zero del cansament i la fúria. Aquesta és la informació de la premsa escrita. Ara ens fixem en el portal digital 3cat Info, que ofereix els següents titulars. Manifestants calen foc a un campament de migrants a Ceuta i boicotegen el repartiment de menjar. El Congrés escolta les explicacions de tres ministres més l'endemà de l'esclat de la tensió a Ceuta. Notícia també per aquesta tragèdia al Nepal. Catalans a prop de la tragèdia diuen que la vida els ha donat una altra oportunitat. I més notícies en aquesta línia: desolació al Nepal per la riuada que ha engolit pobles sencers, més de 400 morts i 1.400 desapareguts. També és notícia al 3cat Info que Salvador Illa fixa la gestió forestal com una prioritat a la trobada al monestir de les Avellanes. Es fa ressò al portal digital que el Camp Nou s'omple d'estelades en resposta a l'agressió policial a un seguidor a Elx, i que l'incendi del Saler, pulmó verd de València, es troba sense control amb veïns i càmpings desallotjats. Una notícia també luctuosa: mor Ratko Mladic, condemnat a cadena perpètua pel genocidi durant la guerra a Bòsnia. I també que el darrer búnquer del nazisme corre perill d'enderroc. Més notícies al 3cat.cat. Uns lladres s'enduen el tresor de Villena, un dels més valuosos de l'edat de bronze a Europa. I famílies amb fills malalts denuncien traves de les mútues per cobrar l'ajuda de la Seguretat Social. Un últim apunt, entre cometes, esportiu, i és que la UEFA prepara una denúncia penal contra Infantino. També es fa ressò del partit d'ahir del Barça contra l'Atlètic de Bilbao. Rafinha i Fermín López rellancen el Barça en l'estrena de Rodri al Camp Nou, golejada per 2-0. Aquestes són les notícies més importants d'aquest divendres 28 d'agost.
1: Bon dia, bona hora.
2: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Bon dia, bona hora.
0: Continuem a l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. Ho fem amb dades de les oficines de turisme de Lloret de Mar, que han realitzat en el primer semestre del 2026 més de 44.000 atencions, de les quals la gran majoria han estat presencials. Són unes xifres que es consideren molt positives perquè equivalen a un 66,9% de les atencions que es van fer al llarg de tot el 2025. L'increment més destacat ha registrat entre els mesos de febrer i abril, i l'oficina de la terminal d'autobusos continua sent el principal punt d'atenció, recollint el 48% del total de les atencions. El segon punt més sol·licitat ha estat l'oficina del Museu del Mar, amb un 40,1%, seguida de l'oficina central i la de Fanals. Pel que fa a les procedències dels visitants atesos, es pot comprovar que hi ha un important creixement tant del mercat nacional com internacional. L'increment més intens és el del mercat nacional, amb més de 30.800 atencions, 12.500 més que en el mateix període de l'any passat. Les principals demandes dels visitants continuen sent les publicacions i la informació general, sol·licitant el mapa de Lloret, l'agenda d'activitats o el mapa Lloret Hub. En segon lloc hi apareixen la mobilitat i el transport, mentre que la tercera demanda és el patrimoni i la cultura, amb el Museu Obert de Lloret com a principal atractiu. Saludem Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs avui parlant de dades, perquè 44.125 atencions només en 6 mesos. Com es valora aquesta xifra?
1: Doncs la veritat que en el moment en el que vivim, on fa molts i molts anys que les atencions a les oficines de turisme del món doncs són menys en volum, sí que ha canviat molt, s'ha digitalitzat, hi ha altres canals, etc. La gent té tota la informació al mòbil. Per tant, que aquest 2025 sorprenentment plantegi aquesta pujada, i especialment en una temporada com pugui ser els mesos de febrer, març, abril, que és inici de la temporada de Lloret, per nosaltres és una fantàstica notícia.
0: Destaca, a més, el fort creixement que ha tingut el mercat nacional, no? Quina podria ser la causa?
1: Sí, especialment es concentra més en aquests mesos d'inici de temporada que comentàvem, i especialment també per la Setmana Santa, on marca un gran punt d'inflexió en aquest mercat nacional. Veiem com la tendència fa que el mercat de casa, que en molts casos ens va descobrir ben bé per la pandèmia, està bastant avasat a visitar-nos més aviat al llarg de la fi de l'hivern i la primavera, que no pas, per exemple, en temporada alta, on Lloret es converteix en una destinació molt internacionalitzada.
0: Procedències destacades són les de Galícia, Andalusia, Madrid i País Basc.
1: Sí, segurament amb això, entrant en el fons de les dades, evidentment la inserció en primavera, per més que no hi hagi tanta inserció com hi havia fa molts anys, perquè hi ha molts hotels que no estan d'acord amb els preus de la inserció, que són extremadament baixos per ser un programa de l'Estat. Igualment aquest tipus de perfil que arriba en aquests mesos de temporada baixa i temporada mitja doncs coincideix amb aquestes comunitats autònomes que comentàvem i que són presents a la nota de premsa.
0: De les dades també s'extreu que la principal oficina pel que fa al nombre d'atencions és la de la terminal d'autobusos. Entenem que el motiu és perquè és un punt on hi ha molta afluència de visitants, no?
1: Sí, exactament. Nosaltres l'altre dia intentava consultar les dades, i no és que hi hagi un rànquing establert de Catalunya, però sempre hem parlat que dins de les principals estacions d'autobusos de Catalunya, la de Lloret de Mar està segurament doncs, en el rànquing de les tres principals estacions d'autobusos, darrere de l'estació del nord de Barcelona i després de les grans capitals de província de Catalunya. Per tant, el volum de visitants és molt i molt alt, tenint en compte que som una destinació que no estem connectats amb tren, i en aquest sentit doncs, es nota moltíssim que aquest espai que compta amb el pas de tant dels nostres visitants, sigui perquè arriben via la terminal, sigui perquè fan visites a Barcelona, Sí, perquè utilitzen el transport interurbà per visitar Tossa, Blanes o fins i tot Girona. Evidentment és un punt que és estratègic i gairebé aglutina el 50%, en aquest cas el 48% de totes les visites que rebem passen per la terminal d'autobusos.
0: Es pot saber de les atencions quines són les principals demandes que es fa?
1: Sí, tant. Nosaltres ara precisament comentàvem una companya que enguany estem a punt d'arribar a un milió d'atencions des de que es registren, que aquest és el tema. No tota la vida hi ha hagut aquests programes o aquesta digitalització de les atencions turístiques, però sí, nosaltres, els nostres companys de les oficines de turisme, en totes elles, les tres que treballen tot l'any, i el punt d'informació de Fanals, que és obert doncs els caps de setmana de maig i juny i després a l'estiu cada dia, sabem exactament la gent si arriba en parella, en família, en grup d'amics, o en quin format arriba a casa nostra, de quina providència és, de quina comunitat autònoma o de quin país a nivell internacional, i després sabem exactament quines són les seves demandes, i en aquest sentit doncs hi ha informació general, pot aglutinar més d'un 30%, coses com publicacions, l'agenda, el mapa de Lloret, són coses que són les més demandades, i en segon lloc doncs hi apareixen altres qüestions com la mobilitat i el transport, que suposa gairebé el 20%, amb les consultes doncs d'autobús, de tren, etc, que ara comentàvem, i en tercer lloc hi trobem el patrimoni i la cultura, que són la tercera demanda, especialment amb el MOLL, amb el Museu Obert de Lloret. Per tant, una mica de cultura, informació general i transport i mobilitat doncs acaben aglutinant aquestes milers de demandes que es gestionen des dels companys informadors turístics en diversos idiomes.
0: Per acabar, Elisabet, en un context en què la digitalització guanya terreny cada vegada més, podríem dir que és d'agrair, no?, que hi hagi un tracte personalitzat i humà i que la gent que ens visita ho trobi.
1: Ostres, per nosaltres ens ha alegrat encara més que mai, perquè fins i tot nosaltres com a equip, tot l'equip d'informació turística està treballant en la implantació d'intel·ligència artificial, amb l'estrena de la dona marinera, que parla en absolutament tots els idiomes, que està disponible 24 hores, 7 dies a la setmana. Vull dir que ja treballem, intentem sempre estar innovant al màxim, però que el tracte personal i humà dels nostres professionals, que a més a casa nostra, gent com la Concep Vescomte, doncs enguany fa 43 anys que atén persones a les oficines de turisme de Lloret, doncs és un orgull, perquè molta gent, tot i que hi hagi facilitat en accés a la informació en termes digitals, li agrada entrar, venir, conèixer, deixar-se assessorar doncs pels nostres professionals, i per nosaltres una alegria gegant.
0: Doncs, Elisabet Guigan, gràcies per donar-nos tota aquesta informació, totes aquestes dades que sempre van bé d'analitzar i de saber de primera mà. Gràcies i molt bon dia.
1: Gràcies, bon dia, Josep.
3: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
4: Bon dia, bona hora.
0: Seguim a l'informatiu matinal. Avui comencen les festes de Fanals i Santa Clotilde amb un programa farcit d'activitats per a tots els públics que s'allargarà fins al diumenge. Al llarg de tres jornades hi haurà campionats esportius, gimcana infantil, berenar pels més petits, espectacles, habaneres, concerts, festa de l'escuma, un taller casteller, botifarrada popular i moltes altres activitats. Un dels moments més destacats, però, serà els focs d'artifici el dissabte a 11:15 de la nit a càrrec de la pirotècnia Hermanos Cavaller. A més, el programa també inclou l'exposició de motos del 30è aniversari de Voltaco Sport Clàssic a l'hotel Rigat. Les activitats tindran lloc a diferents espais de Fanals com el passeig Ferran Agulló, la zona esportiva de la platja, la plaça Esteve Fàbregas i les pistes de l'Institut Escola Lloret. Parlem amb Mercè Herrera, és presidenta de l'Associació de Veïns i Propietaris de Fanals i Santa Clotilde. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com es presenten les festes de Fanals i Santa Clotilde? Tot a punt?
4: Doncs sí, tot a punt. Tenim ja tot preparat, acabant de polir els últims detalls, amb una previsió del temps també favorable que ens feia patir una mica, però en principi tindrem sol, tindrem bon temps i podrem fer totes les activitats programades.
0: Hi ha un munt d'activitats, però abans de parlar d'elles, un dels moments més esperats seran els focs artificials del dissabte a la nit, no?
4: Sí, i tant. Cada any són el rei de la festa, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, ho farà la pirotècnia Hermanos Caballet, que ho fa cada any, i la veritat és que organitzen tot un espectacle amb els focs d'artifici.
0: Pel que fa a les activitats, què destacaries?
4: Doncs pues mira, ho podem destacar, la veritat és que n'hi ha tantes. Tenim el berenar i l'espectacle infantil, que enguany tenim a les Guerreres K-pop, que es veu, bueno, estan molt de moda, tenen molts de fans, així que esperem que hi hagi moltes nenes i nens que vinguin a gaudir d'aquest espectacle. Uh-huh. I després, ja després d'això, ja per als més grans, cap a 11:15, les habaneres amb el cremat, que també és un típic de les festes de Fanals. Mira, després cap a les 12 hi ha una banda de covers, i això al passeig Ferran Agulló. I després a la Pineda, on hi ha les barres del Calistènia, doncs hi ha un DJ Dada, que ja hi va ser l'any passat i va agradar molt, i llavors allà també ho tindrem tant en un lloc com en l'altre, dos llocs amb música fins a les 2 de la matinada, que a les 2 sí que pleguem. I ara, el dissabte tenim la concentració de motos amb el camió de Voltaco Sport i Tamoil, que és un motorhome, ja el van posar l'any passat, i bueno, allà hi haurà una ruleta per regals, i hi haurà música, hi haurà ambient, això el dissabte al matí, des de les 9 fins cap allà a les 2. Independentment pel tema de motos, que sí que tenim és els 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, amb col·laboració amb l'Hotel Guitar, Voltaco Sport Clàssic farà una exhibició de motos clàssiques dins del mateix hotel, que serà de portes obertes per la gent que vulgui anar a mirar-ho. I després, ja per la tarda, el dissabte, tenim la Festa de l'Espuma, també, que s'agraeix molt amb les calors, i, com no, la part cultural de la nostra festa, que tindrem un taller de castellers, els gegants de Caldes de Malavella i la batucada amb calatrons. Això és per al dissabte, i després ja arribaran a 11:15, tenim els focs d'artifici. Espectacle ja després dels focs, pues, la banda Police Line, que també agrada molt, i a la zona de la Calistènia, la Pineda que hi ha, doncs allà també hi haurà música d'un DJ que és Jimmy Trias. I per dissabte ja està, també fins les 2. El diumenge hi ha un campionat de petanca que organitza el Club Petanca de Fanals, i després hi ha un altre dels nostres emblemes, que és la Botifarrada Solidària. Cada any la fem i destinem els diners amb alguna associació, i aquest any és per als rodapeus, que estan fent una tasca molt important aquí a Lloret, i llavors entenem que vam decidir que aquest any la Botifarrada Solidària seria per ells. Amb la Botifarrada tanquem ja les festes. Uh-huh. La Botifarrada comença a les 11 i normalment és fins a la 1, 2:15, màxim ja pleguem i tanquem les festes.
0: Mercè, diries que són unes festes molt concorregudes i ve molta gent?
4: Jo crec que sí. A part, nosaltres, com a associació de veïns, doncs també molt contents que vingui gent d'altres barris a gaudir del nostre barri, de la platja de Fanals, del passeig i de tot el que organitzem, per descomptat.
0: Doncs ara per ara, a gaudir d'aquest cap de setmana, d'aquestes festes d'estiu. Mercè Herrera, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i bona festa major.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Dos minuts i arribem ja a les 9 en punt del matí. Aquesta nit, homenatge a dos grans artistes, com són el músic Manuel de Falla i el poeta Federico García Lorca. D'aquesta manera es presenta l'últim concert del cicle Música Santa Cristina, que anirà a càrrec de Daniel Ligorio. L'espectacle es titula Granada 1920. Escoltem a Daniel Ligorio.
5: Granada 1920 és un concert dedicat a segurament els dos artistes majors que ha tingut Espanya en el segle XX. Per un costat Manuel de Falla i per l'altre costat García Lorca. És un concert tot amb música de Manuel de Falla, però que narra i explica la història dels dos amics de Falla i Lorca i que intercala poemes del poeta. És un concert que té com quatre parts i que atravessa i que narra de manera cronològica la vida dels dos, des de que es coneixen, que va ser el gener del 1920, fins que un és assassinat, afusejat, l'altre va a l'exili a Argentina.
0: Com diem, serà l'últim espectacle del cicle Música Santa Cristina. Granada 1920 arriba aquesta nit a 11:15 de la nit a l'ermita de Santa Cristina. I demà, sardanes, a partir de les 10 de la nit a la plaça de la Vila. És una audició de les darreres ja d'aquest cicle sardanes d'estiu amb la Cobla Bisbal Jove. A les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Res més, així acabem el Bon Dia, Bona Hora, bon divendres, bon cap de setmana i tornem dilluns a les 8 en punt del matí.
6: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. El cicle Música Santa Cristina arriba aquest divendres al seu final amb una proposta que unirà música i poesia. L'encarregat de posar el punt final a aquesta edició serà el pianista barceloní Daniel Ligorio, amb l'espectacle Granada 1920. La proposta gira al voltant de dues grans figures de la cultura espanyola del segle XX, el músic Manuel de Falla i el poeta Federico García Lorca. A través de la música de Falla i els textos de Lorca, l'espectacle proposa un viatge fins a la Granada dels anys 20 i permet conèixer més de prop la vida, l'amistat i els anhels creatius de tots dos artistes. En parlem amb Daniel Ligorio, que ens explica en què consisteix aquest concert. Escoltem-lo.
4: Granada 1920 és un concert dedicat a segurament als dos artistes majors que ha tingut Espanya en el segle XX. Per un costat Manuel de Falla i per l'altre costat García Lorca. És un concert tot amb música de Manuel de Falla, però que narra i explica la història dels dos amics de Falla i Lorca i que intercala poemes del poeta. És un concert que té com quatre parts i que atravessa i que narra de manera cronològica la vida dels dos, des que es coneixen, que va ser el gener del 1920, fins que un és assassinat, afusejat, l'altre va a l'exili a Argentina.
3: Granada 1920 serà aquest divendres a 10:45 de la nit a l'Ermita Santa Cristina i servirà per tancar una nova edició del cicle Música Santa Cristina.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioyoret.org. Club Privé. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El cicle Música Santa Cristina arriba aquesta nit al seu final amb una proposta que unirà música i poesia. L'encarregat de posar el punt final a aquesta edició serà el pianista barceloní Daniel Ligorio, amb l'espectacle Granada 1920. La proposta gira al voltant de dues grans figures de la cultura espanyola del segle XX, el músic Manuel de Falla i el poeta Federico García Lorca. A través de la música de Falla i els textos de Lorca, l'espectacle proposa un viatge fins a la Granada dels anys 20 i permet conèixer de més a prop la vida, l'amistat i els anhels creatius de tots dos artistes. Escoltem ara Daniel Ligorio, que ens explica en què consisteix aquest concert.
3: Granada 1920 és un concert dedicat a segurament als dos artistes majors que ha tingut Espanya en el segle XX. Per un costat Manuel de Falla i per l'altre costat García Lorca. És un concert tot amb música de Manuel de Falla, però que narra i explica la història dels dos amics, de Falla i Lorca, i que intercala poemes del poeta. És un concert que té com quatre parts i que atravessa i que narra de manera cronològica la vida dels dos, des que es coneixen, que va ser el gener del 1920, fins que un és assassinat, afusejat, l'altre va a l'exili a Argentina.
2: Com diem, Granada 1920 serà aquesta nit a 11:15 a l'ermita de Santa Cristina i servirà per tancar una nova edició del cicle Música Santa Cristina. I seguim amb més agenda cultural per explicar que demà dissabte és la penúltima audició del cicle Sardanes d'Estiu, que enguany, recordem, celebra el seu centenari. La sessió d'aquest dissabte anirà a càrrec de la Cobla Bisbal Jove. La formació es va crear l'any 1990 amb músics formats a l'Escola de Cobla Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. Al llarg d'aquests anys han tingut una intensa activitat amb audicions a sardanes, oficis solemnes, cercaviles, balls vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistraments, aplecs i concerts de música per a cobla. La Bisbal Jove es presenta com una agrupació que aposta per la barreja de tradició i innovació per acostar la cobla a nous públics a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les col·laboracions també amb artistes de tot tipus. Escoltem ara Carles Alcaide, membre de l'agrupació, que explica que tocaran sardanes de grans autors com Enric Ortí, Jordi Molina, Xavi Pinyol o Josep Sagarra.
4: Aquest dissabte, dia 29, ens trobem tots plegats a Lloret de Mar a les 10 de la nit per sentir una audició de sardanes. Sardanes marca Bisbal Jove, és a dir, recuperant sardanes d'autors que ja no estan aquí, però que són molt balladores, combinades amb sardanes d'autors contemporanis. I tanto del més alt nivell. Estem parlant de sardanes d'Enric Ortí, Jordi Molina o Xavi Pinyol. I quan recuperem sardanes dels grans mestres, com per exemple Josep Saderra o el mestre Viader.
2: L'audició de sardanes d'estiu amb la Cobla Bisbal Jove és demà dissabte a les 10 de la nit, com sempre a la plaça de la Vila.
1: La previsió del temps.
2: Com sempre, és moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Àlex Santcliment. Bon dia.
5: Bon dia. Arribem a les portes del cap de setmana, el darrer cap de setmana del mes d'agost, i ho fem amb una situació meteorològica molt tranquil·la, molt plàcida, marcada per aquest anticicló que ens garantirà un bon temps, tant ara com d'aquí a final de mes, i que es traduirà en moltes estones de sol aquest divendres, però també amb l'arribada de núvols prims. Uns núvols prims, núvols alts, que arribaran d'oest cap a est, s'aniran movent durant tota la jornada, però es mantindran al cel i, per tant, el deixaran una mica enteranyinat, amb aquest to una mica blanquinós. Tot i això, en cap cas esperem precipitacions, i tot plegat amb una temperatura que a la línia de la costa, és a dir, també incloent Lloret i la resta de la selva marítima, es podria mantenir similar o fins i tot pujar respecte a la de dijous. Per tant, xafogó intensa a primera línia de la costa, a diferència de zones de l'interior, perquè a l'interior de Catalunya la temperatura baixarà entre 1 i 5 graus. Per tant, sí que es notarà una mica aquesta refrescada. De cara al cap de setmana, esperem un cap de setmana molt tranquil, molt plàcid, amb més estones de sol, per tant, el sol dominarà tant dissabte com diumenge, i amb una temperatura que tornarà a tirar cap amunt. Per tant, parlarem de calor controlada, una calor molt típica de finals del mes d'agost, i tot plegat a l'espera d'una setmana, la setmana vinent, que sembla molt tranquil·la. Per tant, sembla que entrarem en el mes de setembre amb un temps encara força tranquil i sense cap canvi destacable.
2: Moltes gràcies, Àlex. Aquest matí una temperatura de 28 graus centígrads a Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Let the boys try. Make them feel high. They just wanna get...

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest divendres, el Museu del Mar acollirà l'última sessió de la visita teatralitzada al Lloret d'abans d'estiuejants a turistes. És una de les novetats que l'Ajuntament ha programat aquest estiu per recuperar els orígens del turisme a Lloret. La proposta fa un viatge en el temps per descobrir com una petita vila marinera es va acabar convertint en una de les principals destinacions turístiques. A través de diferents personatges, els participants poden conèixer com era Lloret a principis del segle XX i descobrir com els primers estiuejants van començar a canviar la vida de la vila. Ens en dona més detalls de tot plegat Anna Penya, encarregada de conduir l'activitat. Escoltem-la.
4: Llavors fem un recorregut des dels inicis del turisme, a principis del segle XX, tot el que era el turisme clàssic, els primers estiuejants, tot el tema dels balnearis, dels banys de mar, aquella colònia d'estiuejants que van començar a venir a Lloret, i després veiem tota l'evolució fins com es va transformant tot el poble amb l'arribada ja del turisme més massiu, dels anys 50, 60, és un llarg recorregut al llarg gairebé de tot el turisme del segle XX.
3: La visita està dividida en dues parts. La primera se centra en l'estiueig clàssic i en les primeres tensions entre els estiuejants i veïns de Lloret. La segona, en canvi, mostra la transformació que viu la vila amb l'arribada del turisme de masses durant els anys 50 i 60. Una transformació que també es representa a través d'un petit homenatge als gegants Snais i Mislink.
4: Toquem dos parts. La primera és més aquest estiueig clàssic, que és una família d'estiuejants que acostumen a venir a la vila, que s'allotgen al primer hotel, a l'hotel de Santa Cristina, i a través del que van explicant veiem com eren les seves diversions, com era també el comportament amb els lloretencs d'aquella època. Algun lloretenc pescador que surt també pel mig per, bueno, una mica per crear controvèrsia, no? El que feien els estiuejants de la colònia, com ho veia el poble, els primers enfrontaments, per dir-ho així, les primeres crisis entre ells, la difícil convivència. I després aquest mateix pescador va explicant com ha vist tot el canvi de Lloret des d'aquells primers estiuejants a com es transforma tot el poble ja arreu dels anys 50-60.
3: L'activitat està pensada per a un públic molt ampli, des de famílies amb nens fins a parelles joves o persones més grans. A més de permetre descobrir els orígens i l'evolució del turisme a Lloret, la proposta també serveix per posar en valor el Museu del Mar i, per tant, el patrimoni de la vila. La visita posa així el punt final a una proposta que ha permès descobrir d'una manera diferent i més amena com ha evolucionat Lloret i com el turisme ha transformat la nostra vila. L'última sessió serà aquest divendres al Museu del Mar. I seguim amb més agenda cultural per explicar que aquest diumenge és l'última oportunitat de l'estiu per descobrir el cementiri modernista de Lloret a través de l'activitat La Herencia de las Américas. La proposta permet conèixer la història i el valor artístic d'aquest espai, que forma part de la Ruta Europea de Cementiris i està declarat també bé d'interès cultural. La visita posa el focus en la petjada que el llegat indià ha deixat al cementiri. I és que la reforma de l'equipament, impulsada a finals del segle XIX, va estar molt vinculada a les famílies de Lloret que havien fet fortunes gràcies als negocis amb Amèrica i al comerç d'ultramar. Avui els seus panteons i escultures en són un testimoni. La visita es farà en castellà i amb acompanyament musical aquest diumenge a les 9 de la nit. Serà l'última sessió de l'estiu. Les reserves en línia per a aquesta activitat ja estan tancades.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Malla. Malla. Nova Radio Red.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, la gran majoria de manera presencial. La xifra és especialment positiva perquè en només 6 mesos ja representa gairebé el 67% de totes les atencions registrades durant l'any passat. La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, destaca sobretot aquest creixement de l'atenció presencial en un context cada vegada més digitalitzat. Una de les explicacions és el comportament del mercat nacional, que acostuma a visitar Lloret fora dels mesos de temporada alta. Escoltem-la.
4: Sí, especialment es concentra més en aquests mesos d'inici de temporada que comentàvem, i especialment també per la Setmana Santa, on marca un gran punt d'inflexió en aquest mercat nacional. Veiem com la tendència fa que el mercat de casa, que en molts casos ens va descobrir ben bé per la pandèmia, està bastant avasat a visitar-nos més aviat al llarg de la fi de l'hivern i la primavera, que no pas, per exemple, en temporada alta, on Lloret es converteix en una destinació molt internacionalitzada.
3: Precisament el mercat nacional és el que més ha crescut. Ha generat més de 30.800 atencions, unes 12.500 més que en el mateix període de l'any passat. També ha augmentat el mercat internacional. El creixement més important s'ha concentrat entre els mesos de febrer i abril, coincidint també amb la presència de visitants dels programes de l'IMSERSO durant la primavera. Pel que fa als punts d'informació, l'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada, amb un 48% del total de les atencions. Quigan ho relaciona amb el gran volum de persones que passen diàriament per aquesta infraestructura.
4: Nosaltres l'altre dia intentava consultar les dades i no és que hi hagi un rànquing establert de Catalunya, però sempre hem parlat que dins de les principals estacions d'autobusos de Catalunya, la de Lloret de Mar està segurament en el rànquing de les tres principals estacions d'autobusos darrere de l'estació del nord de Barcelona i després de les grans capitals de província de Catalunya. Per tant, el volum de visitants és molt i molt alt, tenint en compte que som una destinació que no estem connectats amb tren.
3: En segon lloc, se situa l'oficina del Museu del Mar, que concentra un 40% de les atencions, seguida de l'oficina central i la de Fanals. I què demanen principalment els visitants? Sobretot informació general i publicacions com el mapa de Lloret, l'agenda d'activitats o el mapa Lloret Hub. També hi ha moltes consultes relacionades amb la mobilitat i el transport i en tercer lloc amb el patrimoni i la cultura, amb el Museu Obert de Lloret com un dels principals atractius. Des de l'equip d'informació turística valoren especialment que, malgrat l'augment de les eines digitals, el tracte personal i presencial continuï guanyant pes entre els visitants.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

proper estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest divendres, el Museu del Mar acollirà l'última sessió de la visita teatralitzada al Lloret d'abans d'estiuejants a turistes. És una de les novetats que l'Ajuntament ha programat aquest estiu per recuperar els orígens del turisme a Lloret. La proposta fa un viatge en el temps per descobrir com una petita vila marinera es va acabar convertint en una de les principals destinacions turístiques. A través de diferents personatges, els participants poden conèixer com era Lloret a principis del segle XX i descobrir com els primers estiuejants van començar a canviar la vida de la vila. Ens en dona més detalls de tot plegat Anna Penya, encarregada de conduir l'activitat. Escoltem-la.
4: Llavors fem un recorregut des dels inicis del turisme, a principis del segle XX, tot el que era el turisme clàssic, els primers estiuejants, tot el tema dels balnearis, dels banys de mar, aquella colònia d'estiuejants que van començar a venir a Lloret, i després veiem tota l'evolució fins com es va transformant tot el poble amb l'arribada ja del turisme més massiu dels anys 50, 60, és un llarg recorregut al llarg gairebé de tot el turisme del segle XX.
3: La visita està dividida en dues parts. La primera se centra en l'estiueig clàssic i en les primeres tensions entre els estiuejants i veïns de Lloret. La segona, en canvi, mostra la transformació que viu la vila amb l'arribada del turisme de masses durant els anys 50 i 60. Una transformació que també es representa a través d'un petit homenatge als gegants Snais i Misling.
4: Toquem dos parts. La primera és més aquest estiueig clàssic, que és una família d'estiuejants que acostumen a venir a la vila, que s'allotgen al primer hotel, a l'hotel de Santa Cristina, i a través del que van explicant veiem com eren les seves diversions, com era també el comportament amb els lloretencs d'aquella època. Algun lloretenc pescador que surt també pel mig, per, bueno, una mica per crear controvèrsia, no? El que feien els estiuejants de la colònia, com ho veia el poble, els primers enfrontaments, per dir-ho així, les primeres crisis entre ells, la difícil convivència. I després aquest mateix pescador va explicant com ha vist tot el canvi de Lloret des d'aquells primers estiuejants a com es transforma tot el poble ja a regla dels anys 50-60.
3: L'activitat està pensada per a un públic molt ampli, des de famílies amb nens fins a parelles joves o persones més grans. A més de permetre descobrir els orígens i l'evolució del turisme a Lloret, la proposta també serveix per posar en valor el Museu del Mar i, per tant, el patrimoni de la vila. La visita posa així el punt final a una proposta que ha permès descobrir d'una manera diferent i més amena com ha evolucionat Lloret i com el turisme ha transformat la nostra vila. L'última sessió serà aquest divendres al Museu del Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'oficina d'informàtica.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Demà dissabte és la penúltima audició del cicle Sardanes d'estiu, que enguany, recordem, celebra el seu centenari. La sessió d'aquest dissabte anirà a càrrec de la Cobla Bisbal Jove. La formació es va crear l'any 1990 amb músics formats a l'Escola de Cobla Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. Al llarg d'aquests anys han tingut una intensa activitat amb audicions de sardanes, oficis solemnes, cercaviles, balls vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistraments, aplecs i concerts de música per a cobla. La Bisbal Jove es presenta com una agrupació que aposta per la barreja de tradició i innovació per acostar la cobla a nous públics a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les col·laboracions també amb artistes de tot tipus. Escoltem ara Carles Alcaide, membre de l'agrupació, que explica que tocaran sardanes de grans autors com Enric Ortí, Jordi Molina, Xavi Pinyol o Josep Sagarra.
4: Aquest dissabte, dia 29, ens trobem tots plegats a Lloret de Mar a les 10 de la nit per sentir una audició de sardanes. Sardanes marca Bisbal Jove, és a dir, recuperant sardanes d'autors que ja no estan aquí, però que són molt balladores, combinades amb sardanes d'autors contemporanis. I tanto del més alt nivell. Estem parlant de sardanes d'Enric Ortí, Jordi Molina o Xavi Pinyol. I quan recuperem sardanes dels grans mestres, com per exemple Josep Saderra o el mestre Viader.
3: L'audició de sardanes d'estiu amb la Cobla Bisbal Jove és demà dissabte a les 10 de la nit, com sempre a la plaça de la Vila.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si es pot del moment.
6: Escoltes la fórmula musical
5: de la Ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, la gran majoria de manera presencial. La xifra és especialment positiva perquè en només 6 mesos ja representa gairebé el 67% de totes les atencions registrades durant l'any passat. La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, destaca sobretot aquest creixement de l'atenció presencial en un context cada vegada més digitalitzat. Una de les explicacions és el comportament del mercat nacional, que acostuma a visitar Lloret fora dels mesos de temporada alta. Escoltem-la.
4: Sí, especialment es concentra més en aquests mesos d'inici de temporada que comentàvem, i especialment també per la Setmana Santa, on marca un gran punt d'inflexió en aquest mercat nacional. Veiem com la tendència fa que el mercat de casa, que en molts casos ens va descobrir ben bé per la pandèmia, està bastant avasat a visitar-nos més aviat al llarg de la fi de l'hivern i la primavera, que no pas, per exemple, en temporada alta, on Lloret es converteix en una destinació molt internacionalitzada.
3: Precisament el mercat nacional és el que més ha crescut. Ha generat més de 30.800 atencions, unes 12.500 més que en el mateix període de l'any passat. També ha augmentat el mercat internacional. El creixement més important s'ha concentrat entre els mesos de febrer i abril, coincidint també amb la presència de visitants dels programes de l'IMSERSO durant la primavera. Pel que fa als punts d'informació, l'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada, amb un 48% del total de les atencions. Quigan ho relaciona amb el gran volum de persones que passen diàriament per aquesta infraestructura.
4: Nosaltres l'altre dia intentava consultar les dades i no és que hi hagi un rànquing establert de Catalunya, però sempre hem parlat que dins de les principals estacions d'autobusos de Catalunya, la de Lloret de Mar està segurament doncs, en el rànquing de les tres principals estacions d'autobusos darrere de l'estació del nord de Barcelona i després de les grans capitals de província de Catalunya. Per tant, el volum de visitants és molt i molt alt, tenint en compte que som una destinació que no estem connectats amb tren.
3: En segon lloc, se situa l'oficina del Museu del Mar, que concentra un 40% de les atencions, seguida de l'oficina central i la de Fanals. I què demanen principalment els visitants? Sobretot informació general i publicacions com el mapa de Lloret, l'agenda d'activitats o el mapa Lloret Hub. També hi ha moltes consultes relacionades amb la mobilitat i el transport i en tercer lloc amb el patrimoni i la cultura, amb el Museu Obert de Lloret com un dels principals atractius. Des de l'equip d'informació turística valoren especialment que, malgrat l'augment de les eines digitals, el tracte personal i presencial continuï guanyant pes entre els visitants.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

so. Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El cicle Música Santa Cristina arriba aquesta nit al seu final amb una proposta que unirà música i poesia. L'encarregat de posar el punt final a aquesta edició serà el pianista barceloní Daniel Ligorio, amb l'espectacle Granada 1920. La proposta gira al voltant de dues grans figures de la cultura espanyola del segle XX, el músic Manuel de Falla i el poeta Federico García Lorca. A través de la música de Falla i els textos de Lorca, l'espectacle proposa un viatge fins a la Granada dels anys 20 i permet conèixer de més a prop la vida, l'amistat i els anhels creatius de tots dos artistes. Escoltem ara Daniel Ligorio, que ens explica en què consisteix aquest concert.
4: Granada 1920 és un concert dedicat a, segurament, als dos artistes majors que ha tingut Espanya en el segle XX. Per un costat Manuel de Falla i per l'altre costat García Lorca. És un concert tot amb música de Manuel de Falla, però que narra i explica la història dels dos amics, de Falla i Lorca, i que intercala poemes del poeta. És un concert que té com quatre parts i que atravessa i que narra de manera cronològica la vida dels dos, des que es coneixen, que va ser el gener del 1920, fins que un és assassinat, afusejat, l'altre va a l'exili a Argentina.
3: Com diem, Granada 1920 serà aquesta nit a 11:15 a l'ermita de Santa Cristina i servirà per tancar una nova edició del cicle Música Santa Cristina. I seguim amb més agenda cultural per explicar que demà dissabte és la penúltima audició del cicle Sardanes d'Estiu, que enguany, recordem, celebra el seu centenari. La sessió d'aquest dissabte anirà a càrrec de la Cobla Bisbal Jove. La formació es va crear l'any 1990 amb músics formats a l'Escola de Cobla Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. Al llarg d'aquests anys han tingut una intensa activitat amb audicions de sardanes, oficis solemnes, cercaviles, balls vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistraments, aplecs i concerts de música per a cobla. La Bisbal Jove es presenta com una agrupació que aposta per la barreja de tradició i innovació per acostar la cobla a nous públics a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les col·laboracions també amb artistes de tot tipus. Escoltem ara Carles Alcaide, membre de l'agrupació, que explica que tocaran sardanes de grans autors com Enric Ortí, Jordi Molina, Xavi Pinyol o Josep Sagarra.
5: Aquest dissabte, dia 29, ens trobem tots plegats a Lloret de Mar a les 10 de la nit per sentir una audició de sardanes. Sardanes marca Bisbal Jove, és a dir, recuperant sardanes d'autors que ja no estan aquí, però que són molt balladores, combinades amb sardanes d'autors contemporanis. I tanto del més alt nivell. Estem parlant de sardanes d'Enric Ortí, Jordi Molina o Xavi Pinyol. I quan recuperem sardanes dels grans mestres, com per exemple Josep Saderra o el mestre Viader.
3: L'audició de sardanes d'estiu amb la Cobla Bisbal Jove és demà dissabte a les 10 de la nit, com sempre a la plaça de la Vila.
2: La previsió del temps.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Àlex Santcliment. Bona tarda.
6: Bona tarda. Arribem a les portes del cap de setmana, el darrer cap de setmana del mes d'agost, i ho fem amb una situació meteorològica molt tranquil·la, molt plàcida, marcada per aquest anticicló que ens garantirà un bon temps, tant ara com d'aquí a final de mes, i que es traduirà en moltes estones de sol aquest divendres, però també amb l'arribada de núvols prims. Uns núvols prims, núvols alts, que arribaran d'oest cap a est, s'aniran movent durant tota la jornada, però es mantindran al cel i, per tant, el deixaran una mica entaranyinat, amb aquest to una mica blanquinós. Tot i això, en cap cas esperem precipitacions, i tot plegat amb una temperatura que a la línia de la costa, és a dir, també incloent Lloret i la resta de la selva marítima, es podria mantenir similar o fins i tot pujar respecte a la de dijous. Per tant, xafogó intensa a primera línia de la costa, a diferència de zones de l'interior, perquè a l'interior de Catalunya la temperatura baixarà entre 1 i 5 graus. Per tant, sí que es notarà una mica aquesta refrescada. De cara al cap de setmana, esperem un cap de setmana molt tranquil, molt plàcid, amb més estones de sol, per tant el sol dominarà tant dissabte com diumenge i amb una temperatura que tornarà a tirar cap amunt. Per tant, parlarem de calor controlada, una calor molt típica de finals del mes d'agost i tot plegat a l'espera d'una setmana, la setmana vinent, que sembla molt tranquil·la, per tant sembla que entrarem en el mes de setembre amb un temps encara força tranquil i sense cap canvi destacable.
3: Moltes gràcies, Àlex. Aquesta tarda una temperatura de 28 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Fanals i Santa Clotilde ja ho tenen tot a punt per viure aquest cap de setmana les seves festes d'estiu. L'Associació de Veïns i Propietaris de Fanals i Santa Clotilde ha preparat un programa amb activitats per a tots els públics, música, cultura i molta festa. Un dels moments més esperats arribarà dissabte a la nit amb els tradicionals focs artificials. Ens ho explica Mercè Herrera, presidenta de l'associació. Escoltem-la.
4: Cada any són el rei de la festa, per dir-ho d'alguna manera. I ho farà la pirotècnia Hermanos Caballet, que ho fa cada any. I la veritat és que organitzen tot un espectacle amb els focs d'artifici.
3: El programa també inclou una concentració de motos, una festa de l'escuma, un taller de castellers, els gegants de Caldes de Malavella, una batucada i diferents propostes musicals. Les festes acabaran diumenge amb un dels actes més consolidats, la Botifarrada Solidària, que enguany destinarà la recaptació a Rodapeus, l'entitat que ajuda persones amb mobilitat reduïda.
4: Un altre dels nostres emblemes, que és la Botifarrada Solidària. Cada any la fem i destinem els diners a alguna associació i aquest any és per als Rodapeus, que estan fent una tasca molt important aquí a Lloret i llavors entenem que vam decidir que aquest any la Botifarrada Solidària seria per ells. Amb la Botifarrada acabem, tanquem ja les festes.
3: La Botifarrada començarà diumenge a les 11 del matí i posarà el punt final a les festes de Fanals i Santa Clotilde.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: preuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme, ritme, la teu. Nova Ràdio Lloret.

saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Nova Radio Lloret.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, la gran majoria de manera presencial. La xifra és especialment positiva perquè en només 6 mesos ja representa gairebé el 67% de totes les atencions registrades durant l'any passat. La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, destaca sobretot aquest creixement de l'atenció presencial en un context cada vegada més digitalitzat. Una de les explicacions és el comportament del mercat nacional, que acostuma a visitar Lloret fora dels mesos de temporada alta. Escoltem-la.
4: Sí, especialment es concentra més en aquests mesos d'inici de temporada que comentàvem, i especialment també per la Setmana Santa, on marca un gran punt d'inflexió en aquest mercat nacional. Veiem com la tendència fa que el mercat de casa, que en molts casos ens va descobrir ben bé per la pandèmia, està bastant avesat a visitar-nos més aviat al llarg de la fi de l'hivern i la primavera, que no pas, per exemple, en temporada alta, on Lloret es converteix en una destinació molt internacionalitzada.
3: Precisament el mercat nacional és el que més ha crescut. Ha generat més de 30.800 atencions, unes 12.500 més que en el mateix període de l'any passat. També ha augmentat el mercat internacional. El creixement més important s'ha concentrat entre els mesos de febrer i abril, coincidint també amb la presència de visitants dels programes de l'IMSERSO durant la primavera. Pel que fa als punts d'informació, l'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada, amb un 48% del total de les atencions. Quigan ho relaciona amb el gran volum de persones que passen diàriament per aquesta infraestructura.
4: Nosaltres l'altre dia intentava consultar les dades i no és que hi hagi un rànquing establert de Catalunya, però sempre hem parlat que dins de les principals estacions d'autobusos de Catalunya, la de Lloret de Mar està segurament doncs, en el rànquing de les tres principals estacions d'autobusos darrere de l'estació del nord de Barcelona i després de les grans capitals de província de Catalunya. Per tant, el volum de visitants és molt i molt alt, tenint en compte que som una destinació que no estem connectats amb tren.
3: En segon lloc, se situa l'oficina del Museu del Mar, que concentra un 40% de les atencions, seguida de l'oficina central i la de Fanals. I què demanen principalment els visitants? Sobretot informació general i publicacions com el mapa de Lloret, l'agenda d'activitats o el mapa Lloret Hub. També hi ha moltes consultes relacionades amb la mobilitat i el transport i en tercer lloc amb el patrimoni i la cultura, amb el Museu Obert de Lloret com un dels principals atractius. Des de l'equip d'informació turística valoren especialment que, malgrat l'augment de les eines digitals, el tracte personal i presencial continuï guanyant pes entre els visitants.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret. Plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest divendres, el Museu del Mar acollirà l'última sessió de la visita teatralitzada al Lloret d'abans d'estiuejants a turistes. És una de les novetats que l'Ajuntament ha programat aquest estiu per recuperar els orígens del turisme a Lloret. La proposta fa un viatge en el temps per descobrir com una petita vila marinera es va acabar convertint en una de les principals destinacions turístiques. A través de diferents personatges, els participants poden conèixer com era Lloret a principis del segle XX i descobrir com els primers estiuejants van començar a canviar la vida de la vila. Ens en dona més detalls de tot plegat Anna Penya, encarregada de conduir l'activitat. Escoltem-la.
3: Llavors fem un recorregut des dels inicis del turisme, a principis del segle XX, tot el que era el turisme clàssic, els primers estiuejants, tot el tema dels balnearis, dels banys de mar, aquella colònia d'estiuejants que van començar a venir a Lloret, i després veiem tota l'evolució fins com es va transformant tot el poble amb l'arribada ja del turisme més massiu dels anys 50, 60, és un llarg recorregut al llarg gairebé de tot el turisme del segle XX.
2: La visita està dividida en dues parts. La primera se centra en l'estiueig clàssic i en les primeres tensions entre els estiuejants i veïns de Lloret. La segona, en canvi, mostra la transformació que viu la vila amb l'arribada del turisme de masses durant els anys 50 i 60. Una transformació que també es representa a través d'un petit homenatge als gegants Snais i Mislink.
3: Toquem dos parts. La primera és més aquest estiueig clàssic, que és una família d'estiuejants que acostumen a venir a la vila, que s'allotgen al primer hotel, a l'hotel de Santa Cristina, i a través del que van explicant veiem com eren les seves diversions, com era també el comportament amb els lloretencs d'aquella època. Algun lloretenc pescador que surt també pel mig, per, bueno, una mica per crear controvèrsia, no? El que feien els estiuejants de la colònia, com ho veia el poble, els primers enfrontaments, per dir-ho així, les primeres crisis entre ells, la difícil convivència. I després aquest mateix pescador va explicant com ha vist tot el canvi de Lloret des d'aquells primers estiuejants a com es transforma tot el poble ja arreu dels anys 50-60.
2: L'activitat està pensada per a un públic molt ampli, des de famílies amb nens fins a parelles joves o persones més grans. A més de permetre descobrir els orígens i l'evolució del turisme a Lloret, la proposta també serveix per posar en valor el Museu del Mar i, per tant, el patrimoni de la vila. La visita posa així el punt final a una proposta que ha permès descobrir d'una manera diferent i més amena com ha evolucionat Lloret i com el turisme ha transformat la nostra vila. L'última sessió serà aquest divendres al Museu del Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Que aquest cant ressoni més enllà del crit. Que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania, un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El cicle Música Santa Cristina arriba aquesta nit al seu final amb una proposta que unirà música i poesia. L'encarregat de posar el punt final a aquesta edició serà el pianista barceloní Daniel Ligorio, amb l'espectacle Granada 1920. La proposta gira al voltant de dues grans figures de la cultura espanyola del segle XX, el músic Manuel de Falla i el poeta Federico García Lorca. A través de la música de Falla i els textos de Lorca, l'espectacle proposa un viatge fins a la Granada dels anys 20 i permet conèixer de més a prop la vida, l'amistat i els anhels creatius de tots dos artistes. Escoltem ara Daniel Ligorio, que ens explica en què consisteix aquest concert.
4: Granada 1920 és un concert dedicat a segurament als dos artistes majors que ha tingut Espanya en el segle XX. Per un costat Manuel de Falla i per l'altre costat García Lorca. És un concert tot amb música de Manuel de Falla, però que narra i explica la història dels dos amics, de Falla i Lorca, i que intercala poemes del poeta. És un concert que té com quatre parts i que atravessa i que narra de manera cronològica la vida dels dos, des que es coneixen, que va ser el gener del 1920, fins que un és assassinat, afusejat, l'altre va a l'exili a Argentina.
3: Com diem, Granada 1920 serà aquesta nit a 11:15 a l'ermita de Santa Cristina i servirà per tancar una nova edició del cicle Música Santa Cristina. I seguim amb més agenda cultural per explicar que demà dissabte és la penúltima audició del cicle Sardanes d'Estiu, que enguany, recordem, celebra el seu centenari. La sessió d'aquest dissabte anirà a càrrec de la Cobla Bisbal Jove. La formació es va crear l'any 1990 amb músics formats a l'Escola de Cobla Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. Al llarg d'aquests anys han tingut una intensa activitat amb audicions a sardanes, oficis solemnes, cercaviles, balls vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistraments, aplecs i concerts de música per a cobla. La Bisbal Jove es presenta com una agrupació que aposta per la barreja de tradició i innovació per acostar la cobla a nous públics a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les col·laboracions també amb artistes de tot tipus. Escoltem ara Carles Alcaide, membre de l'agrupació, que explica que tocaran sardanes de grans autors com Enric Ortí, Jordi Molina, Xavi Pinyol o Josep Sagarra.
5: Aquest dissabte, dia 29, ens trobem tots plegats a Lloret de Mar a les 10 de la nit per sentir una audició de sardanes. Sardanes marca Bisbal Jove, és a dir, recuperant sardanes d'autors que ja no estan aquí, però que són molt balladores, combinades amb sardanes d'autors contemporanis. I tanto del més alt nivell. Estem parlant de sardanes d'Enric Ortí, Jordi Molina o Xavi Pinyol. I quan recuperem sardanes dels grans mestres, com per exemple Josep Saderra o el mestre Viader.
3: L'audició de sardanes d'estiu amb la Cobla Bisbal Jove és demà dissabte a les 10 de la nit, com sempre a la plaça de la Vila.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: L'estil mediterrani. Si es pot del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Fanals i Santa Clotilde ja ho tenen tot a punt per viure aquest cap de setmana les seves festes d'estiu. L'Associació de Veïns i Propietaris de Fanals i Santa Clotilde ha preparat un programa amb activitats per a tots els públics, música, cultura i molta festa. Un dels moments més esperats arribarà dissabte a la nit amb els tradicionals focs artificials. Ens ho explica Mercè Herrera, presidenta de l'associació. Escoltem-la.
4: Cada any són el rei de la festa, per dir-ho d'alguna manera. I ho farà la pirotècnia Hermanos Caballet, que ho fa cada any. I la veritat és que organitzen tot un espectacle amb els focs d'artifici.
3: El programa també inclou una concentració de motos, una festa de l'escuma, un taller de castellers, els gegants de Caldes de Malavella, una batucada i diferents propostes musicals. Les festes acabaran diumenge amb un dels actes més consolidats, la Botifarrada Solidària, que enguany destinarà la recaptació a Rodapeus, l'entitat que ajuda persones amb mobilitat reduïda.
4: Un altre dels nostres emblemes, que és la Botifarrada Solidària. Cada any la fem i destinem els diners a alguna associació i aquest any és per als Rodapeus, que estan fent una tasca molt important aquí a Lloret i llavors entenem que vam decidir que aquest any la Botifarrada Solidària seria per ells. Amb la Botifarrada acabem, tanquem ja les festes.
3: La Botifarrada començarà diumenge a les 11 del matí i posarà el punt final a les festes de Fanals i Santa Clotilde.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Internet.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

despertar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, la gran majoria de manera presencial. La xifra és especialment positiva perquè en només 6 mesos ja representa gairebé el 67% de totes les atencions registrades durant l'any passat. La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, destaca sobretot aquest creixement de l'atenció presencial en un context cada vegada més digitalitzat. Una de les explicacions és el comportament del mercat nacional, que acostuma a visitar Lloret fora dels mesos de temporada alta. Escoltem-la.
3: Sí, especialment es concentra més en aquests mesos d'inici de temporada que comentàvem, i especialment també per la Setmana Santa, on marca un gran punt d'inflexió en aquest mercat nacional. Veiem com la tendència fa que el mercat de casa, que en molts casos ens va descobrir ben bé per la pandèmia, està bastant avesat a visitar-nos més aviat al llarg de la fi de l'hivern i la primavera, que no pas, per exemple, en temporada alta, on Lloret es converteix en una destinació molt internacionalitzada.
2: Precisament el mercat nacional és el que més ha crescut. Ha generat més de 30.800 atencions, unes 12.500 més que en el mateix període de l'any passat. També ha augmentat el mercat internacional. El creixement més important s'ha concentrat entre els mesos de febrer i abril, coincidint també amb la presència de visitants dels programes de l'IMSERSO durant la primavera. Pel que fa als punts d'informació, l'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada, amb un 48% del total de les atencions. Quigan ho relaciona amb el gran volum de persones que passen diàriament per aquesta infraestructura.
3: Nosaltres l'altre dia intentava consultar les dades i no és que hi hagi un rànquing establert de Catalunya, però sempre hem parlat que dins de les principals estacions d'autobusos de Catalunya, la de Lloret de Mar està segurament doncs, en el rànquing de les tres principals estacions d'autobusos darrere de l'estació del nord de Barcelona i després de les grans capitals de província de Catalunya. Per tant, el volum de visitants és molt i molt alt, tenint en compte que som una destinació que no estem connectats amb tren.
2: En segon lloc, se situa l'oficina del Museu del Mar, que concentra un 40% de les atencions, seguida de l'oficina central i la de Fanals. I què demanen principalment els visitants? Sobretot informació general i publicacions com el mapa de Lloret, l'agenda d'activitats o el mapa Lloret Hub. També hi ha moltes consultes relacionades amb la mobilitat i el transport i en tercer lloc amb el patrimoni i la cultura, amb el Museu Obert de Lloret com un dels principals atractius. Des de l'equip d'informació turística valoren especialment que, malgrat l'augment de les eines digitals, el tracte personal i presencial continuï guanyant pes entre els visitants.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

No cal parlar com si en sabéssim, si no estem entenent res, però ens avergonyim de la ignorància.

0: Invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradioloret.org. Club Privé. Nova Radio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Demà dissabte és la penúltima audició del cicle Sardanes d'estiu, que enguany, recordem, celebra el seu centenari. La sessió d'aquest dissabte anirà a càrrec de la Cobla Bisbal Jove. La formació es va crear l'any 1990 amb músics formats a l'Escola de Cobla Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà. Al llarg d'aquests anys han tingut una intensa activitat amb audicions de sardanes, oficis solemnes, cercaviles, balls vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistraments, aplecs i concerts de música per a cobla. La Bisbal Jove es presenta com una agrupació que aposta per la barreja de tradició i innovació per acostar la cobla a nous públics a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les col·laboracions també amb artistes de tot tipus. Escoltem ara Carles Alcaide, membre de l'agrupació, que explica que tocaran sardanes de grans autors com Enric Ortí, Jordi Molina, Xavi Pinyol o Josep Sagarra.
3: Aquest dissabte, dia 29, ens trobem tots plegats a Lloret de Mar a les 10 de la nit per sentir una audició de sardanes. Sardanes marca Bisbal Jove, és a dir, recuperant sardanes d'autors que ja no estan aquí, però que són molt balladores, combinades amb sardanes d'autors contemporanis. I tanto del més alt nivell. Estem parlant de sardanes d'Enric Ortí, Jordi Molina o Xavi Pinyol. I quan recuperem sardanes dels grans mestres, com per exemple Josep Saderra o el mestre Viader.
2: L'audició de sardanes d'estiu amb la Cobla Bisbal Jove és demà dissabte a les 10 de la nit, com sempre a la plaça de la Vila.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.